0: t'agrada el vi? Ets de bon menjar? T'ho vols passar bé? I doncs no perdis el Raïm Wine Fest del proper dissabte 4 de juliol a la Colònia de Sant Pere. Degustació de vins, oferta gastronòmica variada i bona música. L'esdeveniment itinerant impulsat per Vida a la Terra Mallorca i organitzat conjuntament amb l'Ajuntament d'Artà ens visita a la Colònia de Sant Pere. Raïm Wine Fest, el dissabte 4 de juliol de les 5 de l'hora baixa a les 2 de la matinada. No t'ho perdis. Consulta el programa a les xarxes municipals d'Artà.
1: Euroreciclaje Balear, líderes en compra de chatarra y metales con los mejores precios del mercado. Recogidas rápidas con pago inmediato y gestión integral de residuos para empresas, cumpliendo toda la normativa. Cobre, aluminio, hierro, acero inoxidable, baterías y mucho más. Confía en profesionales con experiencia, seriedad y el mejor servicio. Nos encontrarás en

0: Desde primera hora del día nos ponemos en marcha para acompañarte con la mejor programación. Fincui Radio.
1: T'agrada el vi? Ets de bon menjar? T'ho vols passar bé? I doncs no perdis el Raïm Wine Fest del proper dissabte 4 de juliol a la Colònia de Sant Pere. Degustació de vins, oferta gastronòmica variada i bona música. L'esdeveniment itinerant impulsat per Vida a la Terra Mallorca i organitzat conjuntament amb l'Ajuntament d'Artà ens visita a la Colònia de Sant Pere. Raïm Wine Fest, el dissabte 4 de juliol de les 5 de l'hora baixa a les 2 de la matinada. No t'ho perdis. Consulta el programa a les xarxes municipals d'Artà.

0: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
1: Para los fans de la música, hola people.

0: T'agrada el vi? Ets de bon menjar? T'ho vols passar bé? I doncs no et perdis el Raïm Wine Fest del proper dissabte 4 de juliol a la Colònia de Sant Pere. Degustació de vins, oferta gastronòmica variada i bona música. L'esdeveniment itinerant impulsat per Vida a la Terra Mallorca i organitzat conjuntament amb l'Ajuntament d'Artà ens visita a la Colònia de Sant Pere. Raïm Wine Fest, el dissabte 4 de juliol de les 5 de l'hora baixa a les 2 de la matinada. No t'ho perdis. Consulta el programa a les xarxes municipals d'Artà.
1: Fitwi Radio.
2: Estamos cerca de ti.
1: Fitwi Radio.

0: t'agrada el vi? Ets de bon menjar? T'ho vols passar bé? I doncs no et perdis el Raïm Wine Fest del proper dissabte 4 de juliol a la Colònia de Sant Pere. Degustació de vins, oferta gastronòmica variada i bona música. L'esdeveniment itinerant impulsat per Vida a la Terra Mallorca i organitzat conjuntament amb l'Ajuntament d'Artà ens visita a la Colònia de Sant Pere. Raïm Wine Fest, el dissabte 4 de juliol de les 5 de l'hora baixa a les 2 de la matinada. No t'ho perdis. Consulta el programa a les xarxes municipals d'Artà.
1: Euroreciclaje Balear, líderes en compra de chatarra y metales con los mejores precios del mercado. Recogidas rápidas con pago inmediato y gestión integral de residuos para empresas, cumpliendo toda la normativa. Cobre, aluminio, hierro, acero inoxidable, baterías y mucho más. Confía en profesionales con experiencia, seriedad y el mejor servicio. Nos encontrarás en

0: T'agrada el vi? Ets de bon menjar? T'ho vols passar bé? I doncs no et perdis el Raïm Wine Fest del proper dissabte 4 de juliol a la Colònia de Sant Pere. Degustació de vins, oferta gastronòmica variada i bona música. L'esdeveniment itinerant impulsat per Vida a la Terra Mallorca i organitzat conjuntament amb l'Ajuntament d'Artà ens visita a la Colònia de Sant Pere. Raïm Wine Fest, el dissabte 4 de juliol de les 5 de l'hora baixa a les 2 de la matinada. No t'ho perdis. Consulta el programa a les xarxes municipals d'Artà.
1: T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vivers te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix l'àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vivers, carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vivers, sembrant futurs des de 1910.
2: pitbulldiario.com, tu diario digital de referencia en Baleares. Noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, cultura, sociedad y mucho más, todo en un solo lugar. Te ofrecemos información relevante y de calidad con vídeos exclusivos que te acercan a la noticia como nunca antes. pitbulldiario.com, el digital balear que se lee, se ve y se escucha en Baleares.
3: Pitbull Radio.
4: La mejor
3: selección de éxitos dance pop. Sintoniza la diferencia.
4: Sonando todo un bombazo musical, Rather Be con Clean Bandit y Jess Glynne.

0: Fitwe Radio. Fitwe Radio.
1: T'agrada el vi? Ets de bon menjar? T'ho vols passar bé? I doncs no et perdis el Raïm Wine Fest del proper dissabte 4 de juliol a la Colònia de Sant Pere. Degustació de vins, oferta gastronòmica variada i bona música. L'esdeveniment itinerant impulsat per Vida a la Terra Mallorca i organitzat conjuntament amb l'Ajuntament d'Artà ens visita a la Colònia de Sant Pere. Raïm Wine Fest, el dissabte 4 de juliol de les 5 de l'hora baixa a les 2 de la matinada. No t'ho perdis. Consulta el programa a las xarxes municipales de TAC.
2: Si no quieres que todos los días sean iguales, esto es lo que hay. Sintoniza la diferencia. Fitwe Radio 103.9 FM.

0: El número de contratos indefinidos que se realizaron el mes pasado hace que las islas lideren la contratación indefinida en toda España en plena temporada estival. Catalina Cabrera es la consellera de Trabajo del Gobierno.
1: Podemos avanzar que un 74% de nuestros contratos de aquest mes han estado de caire indefinit, enfront del 41,5% del conjunt d'Espanya. Respecte als aturats, 23.707 aturats a les Illes Balears el mes de juny del 2026. Això mos suposa un descens de 1.015 persones, és a dir, un 4,1% menys respecte a l'any passat el mes de juny.
0: Con todo, las cifras intermensuales reflejan un aumento de 100 personas más en paro que en junio del año pasado. Una cifra que sorprende al Gobierno y que, según explica la consellera Cabrer, es ya consecuencia de la regularización extraordinaria de migrantes.
1: Aquest procés de regularització extraordinari, de moment, ho hem notat en el SOIP perquè hem vist com l'atur intermensual per primera vegada des de l'any 2008 ens ha pujat i el motiu que l'hem volgut estudiar és aquesta inscripció de 224 persones, de les que només 11 ja feien feina, per tant no eren persones que ja estaven fent feina i se regularitzaven, sinó que pareix que aquestes persones estan desocupades i no tenen un nivell d'estudis ni siquiera primari. Per tant, ara veurem aquesta dada, de moment l'agafam amb precaució, veurem els mesos que hi ve com funciona, però en el SOIP mantenim una calma, però un poc preocupada de veure si s'acabarà tensionant el servei del SOIP per donar abast en aquesta demanda.
0: Por su parte, las patronales han destacado la ralentización en la caída del paro anual en Baleares y la creación de empleo de calidad a pesar de la escasez de vivienda y del absentismo laboral.
2: Con estos datos podemos destacar que el mercado laboral se mantiene fuerte y resiste a los envites geopolíticos de la pasada primavera. La pérdida de fuelle del crecimiento económico no impide que la actividad se mantenga en niveles máximos y que el empleo siga sumando ocupados gracias al esfuerzo del tejido empresarial, que sigue apostando por la calidad del servicio, afrontando un verano más el problema de la vivienda y del absentismo.
0: Y ante las cifras del mercado laboral conocidas hoy jueves, los sindicatos urgen mejorar la negociación colectiva. Desde Comisiones Obreras reivindican que los datos macroeconómicos se conviertan en mejoras para la clase trabajadora.
3: No arribem a final de mes, tenim problemes per pagar el lloguer, no tenim temps suficient per dedicar a les nostres famílies, tenim unes càrregues de feina inassumibles, per tant, urgeix de forma important que els empresaris i les empresàries de les Illes Balears prenguin nota de totes aquestes dificultats i de totes aquestes demandes que tenen les persones treballadores.
0: Continuamos en el ámbito laboral. La Consellería de Educación y el Servicio de Empleo de las Islas, el SOIP, han firmado hoy un convenio de colaboración para reforzar la formación profesional destinada a los trabajadores. Este acuerdo prevé la planificación conjunta de la oferta formativa, la coordinación en la gestión de becas y ayudas para el alumnado, así como la distribución de funciones y recursos entre ambas administraciones. El convenio tiene una vigencia inicial de 4 años y contará con una comisión de seguimiento encargada de velar por el correcto desarrollo de los compromisos adquiridos.
1: Se posa en valor la capacitat que té el SOIP de detectar les necessitats formatives que necessiten les nostres empreses, el nostre mercat laboral dinàmic, i que per això constituïm també avui mateix una comissió de seguiment d'aquest acord, perquè sempre serà el SOIP que informarà a Educació de les necessitats formatives i serà Educació que d'una manera més estable i més àgil podrà impartir els cursos.
4: Formació professional és cabdal per lluitar contra l'abandonament escolar. Ho dic, ho tornaré a dir i no me cansaré de dir-ho. I a més tenim el problema de la professionalització del nostre sector productiu. Necessitem professionalitzar el sector. D'aquesta manera, què fem? Unim dues parts importants del govern, que és d'una banda el SOIP i de l'altra Educació en la Direcció General de Formació Professional. Uns mos guiaran, el SOIP mos dirà quins són els camins que han de seguir en formació